0: A Peque Ràdio anem a sumar en valencià. 3 més 6... 9!
1: En Peque Ràdio són les 2 i 59 minuts.